0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència. La més propera. Ràdio Abrera. La teva ràdio.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije bien clarito. Permanece la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
4: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
6: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
7: No pots dormir?
8: No pots dormir, no pots dormir.
7: Treballes en el torn de nit?
8: En el torn de nit.
7: No trobes cap sèrie que t'enganxi?
8: També a la nit.
7: Ràdio Abrera.

0: se lo cartiti, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitación per la consulta.
1: Les nits s'omplen de música a Ràdio Obrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Fanny Dapper.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
2: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic de Brera.
1: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
2: Tu el veneno en los labios, la rabia y la fe justo al límite. Me hablé del sentido y del año, confirmando así mi vicio triste.

Ràdio Abrera, la fórmula que t'agrada. 107.9 FM.

0: kiss.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
2: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Contigo.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 6.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser...
1: Amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero...

Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Que vaig al cotxe? Ràdio Abrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Abrera. Que practico esport? Ràdio Abrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Abrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Abrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Abrera.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Arnau Vilà. El govern català demana reformar el Codi Penal per combatre les màfies de tràfic de drogues responsables dels darrers tirotejos a Barcelona i la seva àrea metropolitana arran de l'incident que va acabar amb la mort d'un home per un tret de bala enmig del carrer de Balmes aquest passat dimecres. Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja d'1 a 3 anys a un altre de 6 a 9 anys. El director general dels Mossos és Josep Lluís Trapero, l'escoltem.
3: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i per tant quan un porta una arma és perquè té com a mínim aquesta actitud d'exhibir-la i en aquí i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
2: Segons el departament que lidera Núria Parlon, els incidents amb arma de foc han disminuït els primers mesos del 2026 respecte de l'any passat, però ha crescut l'ús d'armes curtes i d'armes falses. I aquest divendres entra en vigor el Pacte de Migració i Asil de la Unió Europea, que estableix noves normes comunes per gestionar la immigració i les sol·licituds d'asil. La reforma reforça el control de les fronteres exteriors, modifica els procediments d'acollida i retorn de migrants i crea un mecanisme de suport als països que reben més arribades, com per exemple Espanya. Encara en clau Brussel·les, el Banc Central Europeu ha pujat un 0,25 els punts avui, els tipus d'interès, volíem dir, de referència fins al 2,25%. És el primer increment de tipus des del setembre de 2023. Fa exactament un any que els tipus d'interès estaven congelats al 2%. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% aquest maig passat, molt per sobre de l'objectiu del 2% que marca l'organisme. I els Mossos d'Esquadra investiguen una dotzena de tallers il·legals a les comarques gironines que operen de manera clandestina en zones aïllades o naus tancades. La policia alerta que aquests negocis incompleixen la normativa ambiental i de seguretat laboral i sovint estan relacionats amb altres delictes com el frau elèctric. I el sector de la pirotècnia preveu incrementar les ventes un 5% aquest Sant Joan amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona. Aquest any destaca com a novetat la creació d'un kit per a persones amb altra sensibilitat als sorolls, com ara persones amb espectre autista o també per a infants. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
5: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit, amb José Antonio Castillo, 2 hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
6: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
5: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
7: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
8: I si ho prefereixes,
7: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Arnau Vilà. El govern reclama un enduriment de penes de presó per a la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any, Interior relacionat amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional, tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Pel que fa a la mobilitat, ara a hores d'ara destaquen cues a la B20 entre Barcelona i el Nus de Llobregat, a la C58 a Montcada, a la B10 cap al Nus de Trinitat, a la C31 i a la C32 des del Baix Llobregat, a la B23 des d'Esplugues i a la P7 entre Barberà i Badia del Vallès en sentit Girona. I continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I el Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%. I els Mossos d'Esquadra investiguen una dotzena de tallers il·legals a les comarques gironines que operen de manera clandestina en zones aïllades o naus tancades. La policia alerta que aquests negocis incompleixen la normativa ambiental i de seguretat laboral i sovint estan relacionats amb altres delictes com el frau elèctric. Finalment, perquè fa els esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Va sumar ahir la segona victòria a les semifinals sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es pot donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donarsang.cat. Aquest dissabte 13 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es poden visitar des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. D'11 a 12, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, l'alumnat de l'Escola Municipal de Música d'Abrera oferirà un concert de combos. A partir de les 6 de la tarda, a la sala municipal, el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera oferirà el seu espectacle musical. De 6 de la tarda a 11 de la nit, al Casal Social de Can Vilalba podrem gaudir d'un tardeo amb les actuacions de Son de Cajón i DJ.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Durant el matí d'aquest diumenge 14 de juny se celebra el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera pels carrers, places i indrets del municipi. El lliurament de premis tindrà lloc a partir de les 2 del migdia a la Casa de Cultura d'Abrera. Les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge mitjançant instància específica a la seu electrònica al web abrera.cat. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera, en Vall, al pavelló poliesportiu municipal. Aquest divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al casal de la gent gran d'Abrera, encara es poden recollir les entrades per assistir-hi. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol Hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:45, al casal de joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el pavelló municipal d'esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 4:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quins són els principals motius per l'augment de màfies al nostre país.
3: La causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana, i davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma.
2: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal al centre de deportació a països tercers. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments situació prou complicada a les carreteres, amb un accident a la C32 a Esplugues de Llobregat que deixa dos carrils tallats. També un altre accident a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa en aquest punt un altre carril tallat. I finalment a la C12 a Flix, un tercer accident obliga a habilitar pas alternatiu en aquest punt. A banda, també a la P2 a Albi, una avaria també deixa un altre carril tallat, direcció Saragossa. I a banda també hi ha circulació intensa a la C32 a Barcelona, a la C31 a l'Hospitalet, a la C58 a Barcelona, a la C59, a Caldes de Montbui, també a Mollet del Vallès i, finalment, en diferents punts de l'AP7, com Sant Cugat del Vallès. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Els carrers, places i indrets d'Abrera tornaran a acollir una nova edició del concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera aquest proper diumenge 14 de juny. El certamen, que enguany arriba a la 48a edició, és una de les activitats culturals més arrelades al municipi i se celebra des de l'any 1978. Reuneix aficionats i aficionades i professionals a les arts plàstiques d'arreu del territori i apropa a la ciutadania els treballs pictòrics dels i les artistes inscrits. En el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera podran participar totes les persones que ho desitgin a partir de 16 anys. La temàtica pot ser qualsevol aspecte d'Abrera. Cada concursant només podrà presentar una obra amb una grandària mínima de 38 per 48 centímetres. Es podrà fer servir qualsevol tècnica i procediment per a l'execució de l'obra i aquestes s'han de presentar signades i datades per l'artista inscrit. Les inscripcions per participar al 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera restaran obertes fins a les 9 del matí del mateix diumenge mitjançant instància específica a la seu electrònica del web Abrera. El diumenge 14 de juny, la Casa de Cultura d'Abrera serà el punt de trobada per començar el concurs. Cada artista caldrà que es presenti proveït d'una única tela o suport en blanc, amb una imprimació fons d'un sol color, que serà sellejat per poder concursar. La recepció de les obres es durà a terme de 2:15 to 2:00, també a la Casa de Cultura, on posteriorment tindrà lloc la deliberació del jurat i el jurament de premis. El primer premi està dotat de 800 euros, el segon de 600 euros i el tercer premi de 400 euros. I les obres presentades al 48è 48è concurs de pintura ràpida a Vila d'Abrera estaran exposades a la Casa de Cultura.
0: Abrera Informació. Salut.
4: Des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària i Ràdio Abrera impulsem l'espai radiofònic mensual La Salut a les Ones, un projecte d'educació per a la salut amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la població per adoptar hàbits saludables per preveure la malaltia i promocionar la salut. Cada segon dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera comptarem amb la participació de diferents agents comunitaris de salut i la ciutadania, i a cada programa emetrem dues entrevistes de diferents temes d'interès per a la salut, relacionats amb dies internacionals, campanyes de salut o activitats per a la salut del nostre municipi, entre d'altres. Al segon programa de La Salut a les Ones parlarem sobre els efectes a la salut de la calor i el sol i de qüestions a tenir en compte quan viatgem. Tot això de la mà de Vega Càmara, infermera del CAP d'Abrera, Esther Cortés, tècnica de salut pública de l'Ajuntament d'Abrera, i Maribel Vargas, presidenta de la Junta Local d'Abrera de l'Associació Espanyola contra el Càncer. La Salut a les Ones s'emetrà aquest dissabte 13 de juny a partir de les 12 del migdia, després dels butlletins en xarxa, a Ràdio Abrera, i posteriorment podreu recuperar el podcast de la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Joventut.
4: El Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera ha obert les inscripcions per al curs de premonitors i premonitores de 2026, que s'impartirà del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol. Es tracta d'una formació presencial dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys, que inclourà 20 hores teòriques distribuïdes en 4 sessions de 5 hores cadascuna, en horari de matí de 9 a 2 al centre polivalent. Les places són limitades i les inscripcions romandran obertes fins al dilluns 22 de juny inclòs, mitjançant el Servei de Joventut a través dels següents canals, trucant al 667-849-709 o enviant un correu electrònic a joventut@abrera.cat. Els objectius del curs de premonitors i premonitores són capacitar amb eines, coneixements i valors als i les joves per començar a desenvolupar la tasca de suport al monitoratge de lleure, animar-los perquè un cop tinguin l'edat es formin com a monitors o monitores de lleure, experimentar de manera pràctica els aprenentatges assolits, iniciar-se en l'àmbit de l'educació no formal. I els continguts que inclou són què és el lleure educatiu, que fa un monitor o monitora de lleure, com es preparen les activitats, la idea a la pràctica, la seguretat i la responsabilitat, tècniques i recursos, entorn a tallers, cançons, danses, contes, jocs exteriors i d'interior, i el treball en equip.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació, repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5:45, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Abrera som cultura.
4: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers... espectacles per a tothom i per gaudir en família.
3: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Encara no tens l'aplicació de Ràdio Brera? I a què esperes? És gratis! Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Un operari ha resultat ferit aquest matí al port de Mataró per l'explosió d'una canonada de gas. Connectem ara amb la nostra companya, la Clara Sánchez, des del punt dels fets. Quina és la darrera hora? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs fa pocs minuts s'ha donat per tancada aquesta fuita de gas que ha provocat l'explosió aquest matí al port de Mataró, concretament en una rampa de la zona de restauració. Com deies, aquest operari que estava fent tasques de soldadura ha resultat ferit lleu per les cremades i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Mataró. Estava treballant en aquestes tasques de soldadura quan s'ha produït l'explosió per escapament de gas i els bombers doncs, han treballat per controlar les primeres flames i esperar la companyia de gas que doncs, fes aquest tall del subministrament. L'operatiu ha alertat d'aquesta companyia i ha aparegut pocs minuts després i ara mateix continuen encara, tot i que ja està tot controlat, continuen els serveis d'emergències aquí al port i està tallat doncs, l'accés a aquesta avinguda del port i també a l'espigó de Mataró.
2: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
2: I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat també el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja n'han registrat 6 aquest any, interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la informació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de la mateixa empresa de lloguer van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Abrera ha tornat a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat amb una jornada dedicada a la igualtat i la sensibilització digital que ha tingut lloc aquest dijous 11 de juny al matí a la Casa de Cultura d'Abrera, una iniciativa comarcal dedicada a la reflexió, al debat i la promoció de la igualtat de gènere. La trobada s'ha celebrat de 10 a 2 quarts de 2 i ha reunit professionals, entitats i ciutadania en una jornada amb activitats centrades en la sensibilització social i les violències digitals sota el nom Violències Masclistes Digitals, Noves Formes, Nous Reptes. Amb aquesta iniciativa, Abrera reafirma el compromís amb la igualtat, la sensibilització i la creació d'espais de debat i reflexió al voltant dels drets de les dones i les noves formes de violència digital. La sessió va començar amb la benvinguda institucional a càrrec de la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Júlia Mirto, seguida de la presentació de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que ha compartit la seva experiència i reflexions al voltant de la igualtat i dels reptes socials actuals. La ponència, titulada Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, ha abordat les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Les valoracions de la jornada han estat molt positives. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera, Júlia Mirto, regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, i Esther Reales, tècnica municipal del servei.
5: Molt contentes d'haver celebrat la subseu del 7è Congrés de les Dones aquí a Abrera, en aquest cas nosaltres el que hem fet des del nostre municipi ha estat defensar i poder reflexionar sobre les violències masclistes en l'àmbit digital. Això és important perquè ara possiblement és de les violències que més estan en el discurs i en el moment social actual, i és perquè són 24/7, 365 dies de l'any, i transgredeixen absolutament totes les normatives, totes les maneres de relació social. Hem estat acompanyades de la Carla Galeote, activista feminista, a les xarxes, que ens ha pogut explicar com es va generant tota aquesta violència en l'àmbit digital, i també hem reflexionat sobre possibles solucions o possibles maneres d'entomar aquestes violències. Agraïdes també al Consell Comarcal, que són qui generen tota aquesta reflexió amb el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que se celebrarà a l'octubre i que tindrem 7 dones d'Abrera com a representants. Des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem generant aquests espais de debat, aquests espais públics de debat, que són més necessaris que mai, més en un moment en el que, com veiem, doncs, sovint hi ha discursos d'odi o discursos que pretenen mindar les violències masclistes, i bé, doncs, aquesta és la nostra tasca i la seguirem exercint des de l'Ajuntament d'Abrera, com deia.
2: Molt positiva. La jornada d'avui ha estat molt interessant. Hem pogut centrar-nos en una temàtica que hem d'abordar, que és un gran repte que tenim per davant, que és l'abordatge de les violències masclistes digitals, i ho hem pogut fer amb una gran experta com és Carla Galeote, i també presentant el vídeo que vam fer en el projecte de violències invisibles, específicament el que tractava violències digitals. I ha estat molt, molt bé la sessió pel fet de que avui ens hem pogut reunir tant ciutadania com professionals especialitzats en violències masclistes, com també diferents serveis del municipi, de l'Ajuntament, i per tant compartir i posar les eines i els nous reptes que tenim per endavant per tal d'abordar-los i poder elaborar les conclusions, el document aquest de conclusions que ens permetrà treballar amb la Comissió de Violències Masclistes Digitals, en les que participarem en el proper Congrés de les Dones del Baix Llobregat el 23 i 24 d'octubre.
4: I a continuació sentim Carla Galeote, activista feminista i advocada, i Vicky Castellanos, consellera comarcal de Feminisme i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
6: Crec que el que hem fet aquí és molt important, perquè no solament parlar de violències masclistes, sinó de parlar d'unes noves, que són les violències digitals, que estan molt invisibilitzades, però malauradament afecten a quasi totes les noies més joves. Llavors crec que el que hem fet avui, de parlar del futur, de parlar del present, del que està passant en les xarxes socials, i sobretot de com volem tenir una democràcia, si la volem tenir una democràcia que tingui una violència molt elevada i 24 hores, 7 dies de la setmana, on estan assetjant constantment a les dones, especialment les feministes, o si pel contrari volem una democràcia lliure d'aquestes violències. Llavors crec que el que fem aquí és molt important perquè anem en el camí correcte.
7: La valoració d'esta sucede és increïble. Creo que totes les conclusions i totes les aportacions que s'han hecho tanto por parte de la ponente como de las personas que han intervenido enriquecerán muchísimo ese documento que podremos adjuntar al documento elaborado en esta comisión.
4: Les persones assistents també han participat en l'experiència de realitat virtual. Has vist el vídeo que circula de la Marina? Una proposta immersiva orientada a consciència sobre l'impacte de les violències digitals i la difusió de continguts íntims sense consentiment. El vídeo forma part del projecte Violències Invisibles, impulsat pel Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera amb finançament del Pacto de Estado, i coproduït amb l'empresa Bituls, encarregada de la filmació i producció. A través de la immersió en primera persona, les experiències permeten identificar situacions quotidianes de violència i fomentar l'empatia envers les persones que les pateixen. Finalment, la jornada va continuar amb una taula rodona per aprofundir en aquestes qüestions des de diferents perspectives professionals i socials, i l'acte va finalitzar amb la cloenda institucional a càrrec

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents és el director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB i n'ha parlat avui a la xarxa.
3: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que a l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal.
2: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap en plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països de tercers. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'ha mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada. I també els equips d'emergència continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb el centre de comandament ara a Pals, després que la moto aparegués a la platja de la localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire, amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I en mobilitat, a la C12 a Flix hi ha retencions per un accident amb pas alternatiu i també a l'AP2 a l'altura de l'Albi, un carril queda tallat per, en aquest cas, una avaria que genera circulació intensa en aquest punt.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es pot donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. Aquest dissabte 13 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es poden visitar des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. D'11 a 12, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, l'alumnat de l'Escola Municipal de Música d'Abrera oferirà un concert de combos. A partir de les 6 de la tarda, a la sala municipal, el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera oferirà el seu espectacle musical. De 6 de la tarda a 11 de la nit, al Casal Social de Can Vilalba podrem gaudir d'un tardeo amb les actuacions de Son de Cajón i DJ.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Durant el matí d'aquest diumenge 14 de juny se celebra el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera pels carrers, places i indrets del municipi. El lliurament de premis tindrà lloc a partir de les 2 del migdia a la Casa de Cultura d'Abrera. Les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge mitjançant instància específica a la seu electrònica al web abrera.cat. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera, amb ball, al pavelló poliesportiu municipal. Aquest divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al casal de la gent gran d'Abrera, encara es poden recollir les entrades per assistir-hi. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol Hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:15, al casal de joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el pavelló municipal d'esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:45 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:45 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:45 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia, i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Obrera. Tria-la.
1: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
2: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
1: i professionals que saben escoltar-te.
2: Vols un color que enamori?
1: O un balaiatge que marqui la diferència?
2: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
1: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
2: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
1: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
2: Truca'ns al 93 770 1983
1: o reserva a donantforma.com.
2: Perquè tu t'ho mereixes.
3: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
4: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Sono a la ràdio, m'has tornat a seguir. Sempre se m'oblida que l'estiu vols venir.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Per saber tots els detalls d'aquesta informació, connectem ara amb el nostre company Jaume Inglés, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
3: Bon dia, doncs així és. La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí. Segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i al lloc dels fets hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra, tocada a les roques, que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part d'aquesta platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha acordonat i tancat al públic aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a la platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
2: Gràcies, Jaume. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I els equips d'emergència també continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha habilitat també a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i hagi provocat un incendi que ha afectat a la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada prop de les 10 del matí. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu també ha pujat el tipus d'interès en el 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja s'han registrat 6 aquest any. Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Els carrers, places i indrets d'Abrera tornaran a acollir una nova edició del concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera aquest proper diumenge 14 de juny. El certamen, que enguany arriba a la 48a edició, és una de les activitats culturals més arrelades al municipi. Se celebra des de l'any 1978. Reuneix aficionats i aficionades i professionals a les arts plàstiques d'arreu del territori i apropa a la ciutadania els treballs pictòrics dels i les artistes inscrits. En el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera podran participar totes les persones que ho desitgin a partir de 16 anys. La temàtica pot ser qualsevol aspecte d'Abrera. Cada concursant només podrà presentar una obra amb una grandària mínima de 38 per 48 centímetres. Es podrà fer servir qualsevol tècnica i procediment per a l'execució de l'obra i aquestes s'han de presentar signades i datades per l'artista inscrit. Les inscripcions per participar al 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera restaran obertes fins a les 9 del matí del mateix diumenge mitjançant instància específica a la seu electrònica del web Abrera. El diumenge 14 de juny, la Casa de Cultura d'Abrera serà el punt de trobada per començar el concurs. Cada artista caldrà que es presenti proveït d'una única tela o suport en blanc, amb una imprimació fons d'un sol color, que serà sellejat per poder concursar. La recepció de les obres es durà a terme de 2:15 to 2:00, també a la Casa de Cultura, on posteriorment tindrà lloc la deliberació del jurat i el jurament de premis. El primer premi està dotat de 800 euros, el segon de 600 euros i el tercer premi de 400 euros. I les obres presentades al 40 68è concurs de pintura ràpida a Vila d'Abrera estaran exposades a la Casa de Cultura.
0: Abrera Informació. Salut.
4: Des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària i Ràdio Abrera impulsem l'espai radiofònic mensual La Salut a les Ones, un projecte d'educació per a la salut amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la població per adoptar hàbits saludables per preveure la malaltia i promocionar la salut. Cada segon dissabte del mes a partir de les 12 del migdia. A Ràdio Abrera comptarem amb la participació de diferents agents comunitaris de salut i la ciutadania, i a cada programa emetrem dues entrevistes de diferents temes d'interès per a la salut, relacionats amb dies internacionals, campanyes de salut o activitats per a la salut del nostre municipi, entre d'altres. Al segon programa de La Salut a les Ones parlarem sobre els efectes a la salut de la calor i el sol i de qüestions a tenir en compte quan viatgem. Tot això de la mà de Vega Càmara, infermera del CAP d'Abrera, Esther Cortés, tècnica de salut pública de l'Ajuntament d'Abrera, i Maribel Vargas, presidenta de la Junta Local d'Abrera de l'Associació Espanyola contra el Càncer. La Salut a les Ones s'emetrà aquest dissabte 13 de juny a partir de les 12 del migdia, després dels butlletins en xarxa a Ràdio Abrera, i posteriorment podreu recuperar el podcast de la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Joventut.
4: El Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera ha obert les inscripcions per al curs de premonitors i premonitores de 2026, que s'impartirà del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol. Es tracta d'una formació presencial dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys, que inclourà 20 hores teòriques distribuïdes en 4 sessions de 5 hores cadascuna en horari de matí de 9 a 2 al centre polivalent. Les places són limitades i les inscripcions romandran obertes fins al dilluns 22 de juny inclòs, mitjançant el Servei de Joventut a través dels següents canals, trucant al 667-849-709 o enviant un correu electrònic a joventut@abrera.cat. Els objectius del curs de premonitors i premonitores són capacitar amb eines, coneixements i valors als i les joves per començar a desenvolupar la tasca de suport al monitoratge de lleure, animar-los perquè un cop tinguin l'edat es formin com a monitors o monitores de lleure, experimentar de manera pràctica els aprenentatges assolits, iniciar-se en l'àmbit de l'educació no formal. I els continguts que inclou són què és el lleure educatiu, que fa un monitor o monitora de lleure, com es preparen les activitats, la idea a la pràctica, la seguretat i la responsabilitat, tècniques i recursos, entorn a tallers, cançons, danses, contes, jocs exteriors i d'interior, i el treball en equip.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
4: 93-770-2963.
5: Achatarrero del amor.
6: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
5: Chatarrero del amor.
7: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
8: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.

0: Vaig a tocar per tu.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Diversos veïns han localitzat el cos a la sorra cap a les 8 del matí i han avisat els serveis d'emergència. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la policia científica i també de la Divisió d'Investigació Criminal, que han obert diligències per esclarir les causes de la mort, que de moment no presentaria signes evidents de violència. A l'espera de l'aixecament del cadàver, la investigació continua oberta. I almenys una persona ha resultat ferida en el robatori violent d'una joieria ubicada a la plaça Artós de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els Mossos han detingut 5 persones relacionades amb aquest succés que ha tingut lloc prop de les 11 del matí. La Divisió d'Investigació Criminal, també dels Mossos, s'ha fet càrrec d'aquest cas. I els equips d'emergència continuen també la recerca d'un menor desaparegut a la costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha traslladat a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. I també en successos, un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu aquest matí després que s'hagi produït una fuita de gas ja controlada i s'hagi produït també un petit incendi que ha afectat a la zona. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. Ens ho explica Albert Ferrer, que és el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya.
4: Aquesta contenció en el nivell agregat de preus s'explica fonamentalment per les mesures antiinflacionistes desplegades pel govern central, que, tot i no ser segurament aquelles mesures més eficients per a aquest tipus d'inflació, el cert és que han aconseguit controlar el nivell de preus.
3: A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts, que suposen fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any, interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Castellbisbal deixa un carrer tallat direcció Tarragona. Un altre accident a la C12 a Flix continua deixant pas alternatiu i finalment una avaria a l'AP2 a Albi i una altra a la C25 a Estaràs també deixen un carrer tallat en ambdós punts.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Abrera ha tornat a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una jornada dedicada a la igualtat i la sensibilització digital que ha tingut lloc aquest dijous 11 de juny al matí a la Casa de Cultura d'Abrera. Una iniciativa comarcal dedicada a la reflexió, al debat i la promoció de la igualtat de gènere. La trobada s'ha celebrat de 10 a 2 quarts de 2 i ha reunit professionals, entitats i ciutadania en una jornada amb activitats centrades en la sensibilització social i les violències digitals sota el nom Violències Masclistes Digitals, Noves Formes, Nous Reptes. Amb aquesta iniciativa, Abrera reafirma el compromís amb la igualtat, la sensibilització i la creació d'espais de debat i reflexió al voltant dels drets de les dones i les noves formes de violència digital. La sessió va començar amb la benvinguda institucional a càrrec de la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Júlia Mirto, seguida de la presentació de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que ha compartit la seva experiència i reflexions al voltant de la igualtat i dels reptes socials actuals. La ponència, titulada Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la Manosfera a l'Acció, ha abordat les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Les valoracions de la jornada han estat molt positives. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera, Júlia Mirto, regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, i Esther Reales, tècnica municipal del servei.
6: Molt contentes d'haver celebrat la subseu del 7è Congrés de les Dones aquí a Abrera, en aquest cas
0: nosaltres el que hem fet des del nostre municipi ha estat defensar i poder reflexionar sobre les violències masclistes en l'àmbit digital. Això és important perquè ara possiblement és de les violències que més estan en el discurs i en el moment social actual, i és perquè són 24/7, 365 dies de l'any, i transgredeixen absolutament totes les normatives, totes les maneres de relació social. Hem estat acompanyades de la Carla Galeote, activista feminista, a les xarxes, que ens ha pogut explicar com es va generant tota aquesta violència en l'àmbit digital, i també hem reflexionat sobre possibles solucions o possibles maneres d'entomar aquestes violències. Agraïdes també al Consell Comarcal, que són qui generen tota aquesta reflexió amb el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que se celebrarà a l'octubre i que tindrem 7 dones d'Abrera com a representants. Des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem generant aquests espais de debat, aquests espais públics de debat, que són més necessaris que mai, més en un moment en el que, com veiem, doncs, sovint hi ha discursos d'odi o discursos que pretenen minvar les violències masclistes, i bé, doncs, aquesta és la nostra tasca i la seguirem exercint des de l'Ajuntament d'Abrera, com deia.
3: Molt positiva. La jornada d'avui ha estat molt interessant. Hem pogut centrar-nos en una temàtica que hem d'abordar, que és un gran repte que tenim per davant, que és l'abordatge de les violències masclistes digitals, i ho hem pogut fer amb una gran experta com és Carla Galeote, i també presentant el vídeo que vam fer en el projecte de violències invisibles, específicament el que tractava violències digitals. I ha estat molt, molt bé la sessió pel fet de que avui ens hem pogut reunir tant ciutadania com professionals especialitzats en violències masclistes, com també diferents serveis del municipi, de l'Ajuntament, i per tant compartir i posar les eines i els nous reptes que tenim per endavant per tal d'abordar-los i poder elaborar les conclusions, el document aquest de conclusions que ens permetrà treballar amb la Comissió de Violències Masclistes Digitals, en les que participarem en el proper Congrés de les Dones del Baix Llobregat el 23 i 24 d'octubre.
5: I a continuació sentim Carla Galeote, activista feminista i advocada, i Vicky Castellanos, consellera comarcal de Feminisme i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
6: Crec que el que hem fet aquí és molt important, perquè no solament parlar de violències masclistes, sinó de parlar d'unes noves, que són les violències digitals, que estan molt invisibilitzades, però malauradament afecten a quasi totes les noies més joves. Llavors crec que el que hem fet avui, de parlar del futur, de parlar del present, del que està passant en les xarxes socials, i sobretot de com volem tenir una democràcia, si la volem tenir ni una democràcia que tingui una violència molt elevada i 24 hores, 7 dies a la setmana, on estan assetjant constantment a les dones, especialment les feministes, o si pel contrari volem una democràcia lliure d'aquestes violències. Llavors crec que el que fem aquí és molt important perquè anem en el camí correcte.
7: La valoració d'esta succede és increïble. Creo que totes les conclusions i totes les aportacions que s'han hecho tanto por parte de la ponente como de las personas que han intervenido enriquecerán muchísimo ese documento que podremos adjuntar al documento elaborado en esta comisión.
5: Les persones assistents també han participat en l'experiència de realitat virtual. Has vist el vídeo que circula de la Marina? Una proposta immersiva orientada a consciència sobre l'impacte de les violències digitals i la difusió de continguts íntims sense consentiment. El vídeo forma part del projecte Violències Invisibles, impulsat pel Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera amb finançament del Pacto de Estado i coproduït amb l'empresa Bituls, encarregada de la filmació i producció. A través de la immersió en primera persona, les experiències permeten identificar situacions quotidianes de violència i fomentar l'empatia envers les persones que les pateixen. Finalment, la jornada va continuar amb una taula rodona per aprofundir en aquestes qüestions des de diferents perspectives professionals i socials, i l'acte va finalitzar amb la cloenda institucional a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, i la consellera de Feminisme, Gent Gran i Diversitat Sexual i de Gènere del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Vicky Castellanos.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Obrera. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera. Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Obrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
8: Si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
1: Descarrega't la nostra aplicació.
8: Disponible per Android i iOS.
1: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols

0: color que enamori?
1: O un balaiatge que marqui la diferència?
2: A Donant Forma, som referents en color.
0: Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
1: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
0: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
1: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
0: Truca'ns al 93 770 1983
1: o reserva a donantforma.com.
0: Perquè tu t'ho mereixes.
3: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
4: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
5: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
4: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, Colaje y
2: Decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues. Us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Diversos veïns han localitzat el cos a la sorra cap a les 8 del matí i han avisat els serveis d'emergència. Fins al lloc s'hi han desplaçat efectius de la policia científica i també de la Divisió d'Investigació Criminal, que han obert diligències per tal d'esclarir les causes de la mort, que de moment no presentaria signes de violència. I 5 persones han estat detingudes després d'un atracament violent en una joieria del barri de Sarrià, a Barcelona. Els assaltants han agredit el propietari de l'establiment, que ha resultat ferit al cap i ha hagut de ser traslladat a un centre sanitari. Agents de Paisa dels Mossos d'Esquadra, que es trobaven per la zona, han intervingut ràpidament i han arrestat els presumptes autors. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals a Catalunya. Ja n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o bé triplicar condemnes en aquest àmbit. I els bombers centren la recerca del jove desaparegut a Roses el dimecres a la nit amb la hipòtesi que podria haver perdut l'armilla salvavides i si s'hagués esfonsat. El dispositiu repassa per terra la costa entre l'Escala i l'Estartit, mentre que els drons sobrevolen la zona de les Illes Medes. Els equips d'emergència admeten que els corrents marins dificulten aquesta recerca i no descarten que el cos hagi estat arrossegat cap al nord. Paral·lelament, la Guàrdia Civil també ha presentat les motos d'aigua de l'empresa de lloguer per investigar les circumstàncies de la desaparició. I els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS han convocat una nova manifestació en defensa de l'educació pública per aquest diumenge a Barcelona. La marxa sortirà dels Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça Catalunya. Les organitzacions fan una crida a una mobilització massiva i avisen que el proper curs començarà amb més vagues i protestes si no hi ha canvis en les polítiques educatives. També reclamen una nova llei del sector i mesures urgents per tal de revertir el que consideren una situació d'emergència educativa. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a les semifinals sobre el Tenerife per 97 a 89.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest divendres 12 de juny, de 4 a 8, es pot donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. Aquest dissabte 13 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es poden visita des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. D'11 a 12, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, l'alumnat de l'Escola Municipal de Música d'Abrera oferirà un concert de combos. A partir de les 6 de la tarda, a la sala municipal, el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera oferirà el seu espectacle musical. De 6 de la tarda a 11 de la nit, al Casal Social de Can Vilalba podrem gaudir d'un tardeo amb les actuacions de Son de Cajón i DJ.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Durant el matí d'aquest diumenge 14 de juny se celebra el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera pels carrers, places i indrets del municipi. El lliurament de premis tindrà lloc a partir de les 2 del migdia a la Casa de Cultura d'Abrera. Les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge mitjançant instància específica a la seu electrònica al web abrera.cat. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera, amb ball, al pavelló poliesportiu municipal. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, a la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol Hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:45, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo, i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia, i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de la Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera, sempre al teu costat.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
3: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
5: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

D'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
2: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Obrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys a una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment del risc de suïcidi.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que les pròximes setmanes posarà en marxa un equip de treball per analitzar el futur de 5 infraestructures clau per la Catalunya del segle XXI. Es tracta de què cal fer amb la R1, el desdoblament de la R3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari. I el Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries i ordena a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin al pontífex. Considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel, i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions que fan atenció als immigrants. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava amb una moto d'aigua, ha perdut l'armilla i s'hauria enfonsat. Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés precisament del que va passar amb la moto d'aigua que portava. Per cert, que la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar-li al jove. I la Fiscalia s'oposa a la retirada de les mesures cautelars imposades a Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Collbató, el desembre de 2024. El jutjat va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obligar a presentar-se personalment al jutjat cada setmana. La defensa va demanar retirar-les. La Fiscalia s'oposa basant-se en el fet que diuen indicis que apunten a una mala relació entre pare i fill, els informes sobre la caiguda i el risc de fugida del fill de l'empresari.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Els carrers, places i indrets d'Abrera tornaran a acollir una nova edició del concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera aquest proper diumenge 14 de juny. El certamen, que enguany arriba a la 48a edició, és una de les activitats culturals més arrelades al municipi i se celebra des de l'any 1978. Reuneix aficionats i aficionades i professionals a les arts plàstiques d'arreu del territori i apropa a la ciutadania els treballs pictòrics dels i les artistes inscrits. En el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera podran participar totes les persones que ho desitgin a partir de 16 anys. La temàtica pot ser qualsevol aspecte d'Abrera. Cada concursant només podrà presentar una obra amb una grandària mínima de 38 per 48 centímetres, es podrà fer servir qualsevol tècnica i procediment per a l'execució de l'obra, i aquestes s'han de presentar signades i datades per l'artista inscrit. Les inscripcions per participar al 48è concurs de pintura ràpida a Vila d'Abrera restaran obertes fins a les 9 del matí del mateix diumenge, mitjançant instància específica a la seu electrònica del web Abrera. El diumenge 14 de juny, la Casa de Cultura d'Abrera serà el punt de trobada per començar el concurs. Cada artista caldrà que es presenti proveït d'una única tela o suport en blanc, amb una imprimació fons d'un sol color, que serà sellejat per poder concursar. La recepció de les obres es durà a terme de 2:15 to 2:00, també a la Casa de Cultura, on posteriorment tindrà lloc la deliberació del jurat i el jurament de premis. El primer premi està dotat de 800 euros, el segon de 600 euros i el tercer premi de 400 euros. I les obres presentades al 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera estaran exposades a la Casa de Cultura.
0: Abrera Informació. Salut.
3: Des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària i Ràdio Abrera impulsem l'espai radiofònic mensual La Salut a les Zones, un projecte d'educació per a la salut amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la població per adoptar hàbits saludables per preveure la malaltia i promocionar la salut. Cada segon dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera comptarem amb la participació de diferents agents comunitaris de salut i la ciutadania, i a cada programa emetrem dues entrevistes de diferents temes d'interès per a la salut, relacionats amb dies internacionals, campanyes de salut o activitats per a la salut del nostre municipi, entre d'altres. Al segon programa de La Salut a les Zones parlarem sobre els efectes a la salut de la calor i el sol i de qüestions a tenir en compte quan viatgem. Tot això de la mà de Vega Càmera, infermera del CAP d'Abrera, Esther Cortés, tècnica de salut pública de l'Ajuntament d'Abrera, i Maribel Vargas, presidenta de la Junta Local d'Abrera de l'Associació Espanyola contra el Càncer. La Salut a les Zones s'emetrà aquest dissabte 13 de juny a partir de les 12 del migdia, després dels butlletins en xarxa a Ràdio Abrera, i posteriorment podreu recuperar el podcast de la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Joventut.
3: El Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera ha obert les inscripcions per al curs de premonitors i premonitores de 2026, que s'impartirà del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol. Es tracta d'una formació presencial dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys, que inclourà 20 hores teòriques distribuïdes en 4 sessions de 5 hores cadascuna, en horari de matí de 9 a 2 al centre polivalent. Les places són limitades i les inscripcions romandran obertes fins al dilluns 22 de juny inclòs, mitjançant el Servei de Joventut a través dels següents canals, trucant al 667-849-709 o enviant un correu electrònic a joventut@abrera.cat. Els objectius del curs de premonitors i premonitores són capacitar amb eines, coneixements i valors als i les joves per començar a desenvolupar la tasca de suport al monitoratge de lleure, animar-los perquè un cop tinguin l'edat es formin com a monitors o monitores de lleure, experimentar de manera pràctica els aprenentatges assolits, iniciar-se en l'àmbit de l'educació no formal. I els continguts que inclou són què és el lleure educatiu, que fa un monitor o monitora de lleure, com es preparen les activitats, la idea a la pràctica, la seguretat i la responsabilitat, tècniques i recursos, torna a tallers, cançons, danses, contes, jocs exteriors i d'interior, i el treball en equip.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
3: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal, i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
5: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: A Abrera som cultura.
4: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
3: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà el dia 7 de juliol sobre la llei d'amnistia. La sala gran del Tribunal, amb seu a Luxemburg, ha de resoldre els dubtes del Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia a la causa per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i els de l'Audiència Nacional pel cas d'Operació Judes contra el CDR. L'advocat general del Tribunal es va mostrar favorable, recordem-ho, a la norma en una opinió feta pública el novembre i va avalar-ne l'aplicació tant per les despeses del referèndum com pel cas del CRR. La seva opinió no és vinculant per al tribunal, però els magistrats parteixen d'aquesta posició per emetre una sentència. I robatori violent en una joieria de Barcelona amb un ferit crític i 5 detinguts. Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la protesta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
2: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
1: I no deixem la capital catalana perquè els quatre aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals que eren necessaris. Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el dia 20 i 21 de juny. I el jutge ha ampliat la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals, tot plegat per unes joies trobades al seu despatx que tenen un valor d'1.300.000 euros, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu. Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDE va localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero al carrer Ferrat de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. I parlem de la pròxima temporada del Teatre Lliure, que unirà passat, present i futur en el 50è aniversari d'aquesta institució. Una tardor de celebracions i d'homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recupera una obra que fa dues temporades va triomfar a la sala Fabià Puigserver. Es tracta de L'herència.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Abrera ha tornat a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una jornada dedicada a la igualtat i la sensibilització digital que ha tingut lloc aquest dijous 11 de juny al matí a la Casa de Cultura d'Abrera. Una iniciativa comarcal dedicada a la reflexió, al debat i la promoció de la igualtat de gènere. La trobada s'ha celebrat de 10 a 2 quarts de 2 i ha reunit professionals, entitats i ciutadania en una jornada amb activitats centrades en la sensibilització social i les violències digitals sota el nom Violències Masclistes Digitals, Noves Formes, Nous Reptes. Amb aquesta iniciativa, Abrera reafirma el compromís amb la igualtat, la sensibilització i la creació d'espais de debat i reflexió al voltant dels drets de les dones i les noves formes de violència digital. La sessió va començar amb la benvinguda institucional a càrrec de la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Júlia Mirto, seguida de la presentació de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que ha compartit la seva experiència i reflexions al voltant de la igualtat i dels reptes socials actuals. La ponència, titulada Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la Manosfera a l'Acció, ha abordat les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Les valoracions de la jornada han estat molt positives. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera, Júlia Mirto, regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, i Esther Reales, tècnica municipal del Servei.
4: Molt contentes d'haver celebrat la subseu del 7è Congrés de les Dones aquí a Abrera, en aquest aquest cas el que hem fet des del nostre municipi ha estat defensar i poder reflexionar sobre les violències masclistes en l'àmbit digital. Això és important perquè ara possiblement és de les violències que més estan en el discurs i en el moment social actual, i és perquè són 24/7, 365 dies de l'any, i transgredeixen absolutament totes les normatives, totes les maneres de relació social. Hem estat acompanyades de la Carla Galeote, activista feminista, a les xarxes, que ens ha pogut explicar com es va generant tota aquesta violència en l'àmbit digital, i també hem reflexionat sobre possibles solucions o possibles maneres d'entomar aquestes violències. Agraïdes també al Consell Comarcal, que són qui generen tota aquesta reflexió amb el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que se celebrarà a l'octubre i que tindrem 7 dones d'Abrera com a representants. Des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem generant aquests espais de debat, aquests espais públics de debat, que són més necessaris que mai, més en un moment en el que, com veiem, doncs, sovint hi ha discursos d'odi o discursos que pretenen mindar les violències masclistes, i bé, doncs, aquesta és la nostra tasca i la seguirem exercint des de l'Ajuntament d'Abrera, com deia.
5: Molt positiva. La jornada d'avui ha estat molt interessant. Hem pogut centrar-nos en una temàtica que hem d'abordar, que és un gran repte que tenim per davant, que és l'abordatge de les violències masclistes digitals, i ho hem pogut fer amb una gran experta com és Carla Galeote, i també presentant el vídeo que vam fer en el projecte de violències invisibles, específicament el que tractava violències digitals. I ha estat molt, molt bé la sessió pel fet de que avui ens hem pogut reunir tant ciutadania com professionals especialitzats en violències masclistes, com també diferents serveis del municipi, de l'Ajuntament, i per tant compartir i posar les eines i els nous reptes que tenim per endavant per tal d'abordar-los i poder elaborar les conclusions, el document aquest de conclusions que ens permetrà treballar amb la Comissió de Violències Masclistes Digitals, en les que participarem en el proper Congrés de les Dones del Baix Llobregat el 23 i 24 d'octubre.
3: I a continuació sentim Carla Galeote, activista feminista i advocada, i Vicky Castellanos, consellera comarcal de Feminisme i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
6: Crec que el que hem fet aquí és molt important, perquè no solament parlar de violències masclistes, sinó de parlar d'unes noves, que són les violències digitals, que estan molt invisibilitzades, però malauradament afecten a quasi totes les noies més joves. Llavors crec que el que hem fet avui, de parlar del futur, de parlar del present, del que està passant en les xarxes socials, i sobretot de com volem tenir una democràcia, si la volem tenir una democràcia que tingui una violència molt elevada i 24 hores, 7 dies de la setmana, on estan assetjant constantment a les dones, especialment les feministes, o si pel contrari volem una democràcia lliure d'aquestes violències. Llavors crec que el que fem aquí és molt important perquè anem en el camí correcte.
7: La valoració d'esta sucede és increïble. Creo que totes les conclusions i totes les aportacions que s'han hecho tanto por parte de la ponente como de las personas que han intervenido enriquecerán muchísimo ese documento que podremos adjuntar al documento elaborado en esta comisión.
3: Les persones assistents també han participat en l'experiència de realitat virtual Has vist el vídeo que circula de la Marina? Una proposta immersiva orientada a consciència sobre l'impacte de les violències digitals i la difusió de continguts íntims sense consentiment. El vídeo forma part del projecte Violències Invisibles, impulsat pel Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera amb finançament del Pacto de Estado i coproduït amb l'empresa Bituls, encarregada de la filmació i producció. A través de la immersió en primera persona, les experiències permeten identificar situacions quotidianes de violència i fomentar l'empatia envers les persones que les pateixen. Finalment, la jornada va continuar amb una taula rodona per aprofundir en aquestes qüestions des de diferents perspectives professionals i socials, i l'acte va finalitzar amb la cloenda institucional a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, i la consellera de Feminisme, Gent Gran i Diversitat Sexual i de Gènere del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Vicky Castellanos.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps, diuen, per obrir les deliberacions en l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu, com us dèiem, al mes de setembre. I crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en una manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça Catalunya. Escoltem David Caño, que és portaveu d'USTEC.
2: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar, i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats, i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
1: I el nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estigui operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic. Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que s'acabi generant 900 llocs de treball. Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. I a Constantí, els edificis del grup Centelles comptaran pròximament amb fisonòmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre l'Ajuntament i tècnics de la Generalitat i també representants veïnals. La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques que té especialment aquest terreny. I el Cabro Rock arrenca aquest vespre amb la seva edició més multitudinària, amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, Joan Dausà i The Tired són alguns dels noms més destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival, que oferirà moltes actuacions exclusives.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest divendres 12 de juny, de 4 a 8, es pot donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. Aquest dissabte 13 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es poden visita des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. D'11 a 12, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, l'alumnat de l'Escola Municipal de Música d'Abrera oferirà un concert de combos. A partir de les 6 de la tarda, a la sala municipal, el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera oferirà el seu espectacle musical. De 6 de la tarda a 11 de la nit, al Casal Social de Can Vilalba podrem gaudir d'un tardeo amb les actuacions de Son de Cajón i DJ.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Durant el matí d'aquest diumenge 14 de juny se celebra el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera pels carrers, places i indrets del municipi. El lliurament de premis tindrà lloc a partir de les 2 del migdia a la Casa de Cultura d'Abrera. Les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge mitjançant instància específica a la seu electrònica al web abrera.cat. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera, amb ball, al pavelló poliesportiu municipal. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, a la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:45, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el pavelló municipal d'esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo, i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 4:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous, de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia, i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de la Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
4: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
3: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
4: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
3: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
4: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
3: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
5: Entre tots i totes, fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
7: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
8: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat.
7: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
8: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radioabrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, Nicolaje y
2: Decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Rura. El Papa Lleó XIV ha baixat de l'avió que l'havia de dur a les illes de les Illes Canàries a Roma després que s'hagi detectat una anomalia a l'aparell. Feia tot just una estona que havia començat el seu viatge de tornada. Avui, en la seva darrera jornada, ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una nova oportunitat d'enriquiment entre pobles. Ha estat a l'últim acte a les Canàries i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb les persones i es converteixen. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles.
2: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
1: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Clara Calderó, responsable de migracions a l'Institut de No Violència, ha alertat a la xarxa del que suposa aquesta nova regulació.
3: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: I un operari ha resultat ferit lleu aquest matí al port de Mataró per una explosió d'una canonada de gas. L'incident s'ha produït cap a 8:45, quan el treballador, que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron, estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari quan per accident ha impactat amb una canonada. El treballador ha sofert ferides de segon grau, però ja se li ha donat l'alta sortosament. I a Vilanova i les altres Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. El cadàver estava a poc més de 20 metres de la línia de la costa i molt a prop de l'espigó que limita la platja del Far amb el port dins de l'espai delimitat per la platja de Gossos. El cas està sota el secret de sumari.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Els carrers, places i indrets d'Abrera tornaran a acollir una nova edició del concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera aquest proper diumenge 14 de juny. El certamen, que enguany arriba a la 48a edició, és una de les activitats culturals més arrelades al municipi. Se celebra des de l'any 1978. Reuneix aficionats i aficionades i professionals a les arts plàstiques d'arreu del territori i apropa a la ciutadania els treballs pictoris dels i les artistes inscrits. En el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera podran participar totes les persones que ho desitgin a partir de 16 anys. La temàtica pot ser qualsevol aspecte d'Abrera. Cada concursant només podrà presentar una obra amb una grandària mínima de 38 per 48 centímetres. Es podrà fer servir qualsevol tècnica i procediment per a l'execució de l'obra i aquestes s'han de presentar signades i datades per l'artista inscrit. Les inscripcions per participar al 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera restaran obertes fins a les 9 del matí del mateix diumenge mitjançant instància específica a la seu electrònica del web abrera.cat. El diumenge 14 de juny, la Casa de Cultura d'Abrera serà el punt de trobada per començar el concurs. Cada artista caldrà que es presenti proveït d'una única tela o suport en blanc amb una imprimació fons d'un sol color que serà sellejat per poder concursar. La recepció de les obres es durà a terme de 2:15 to 2:00 també a la Casa de Cultura, on posteriorment tindrà lloc la deliberació del jurat i el jurament de premis. El primer premi està dotat de 800 euros, el segon de 600 euros i el tercer premi de 400 euros. I les obres presentades al 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera estaran exposades a la Casa de Cultura.
0: Abrera Informació. Salut.
4: Des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària i Ràdio Abrera impulsem l'espai radiofònic mensual La Salut a les Ones, un projecte d'educació per a la salut amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la població per adoptar hàbits saludables per preveure la malaltia i promocionar la salut. Cada segon dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera comptarem amb la participació de diferents agents comunitaris de salut i la ciutadania, i a cada programa emetrem dues entrevistes de diferents temes d'interès per a la salut, relacionats amb dies internacionals, campanyes de salut o activitats per a la salut del nostre municipi, entre d'altres. Al segon programa de La Salut a les Ones parlarem sobre els efectes a la salut de la calor i el sol i de qüestions a tenir en compte quan viatgem. Tot això de la mà de Vega Càmera, infermera del CAP d'Abrera, Esther Cortés, tècnica de salut pública de l'Ajuntament d'Abrera, i Maribel Vargas, presidenta de la Junta Local d'Abrera de l'Associació Espanyola contra el Càncer. La Salut a les Ones s'emetrà aquest dissabte 13 de juny a partir de les 12 del migdia, després dels butlletins en xarxa, a Ràdio Abrera, i posteriorment podreu recuperar el podcast de la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Joventut.
4: El Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera ha obert les inscripcions per al curs de premonitors i premonitores de 2026, que s'impartirà del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol. Es tracta d'una formació presencial dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys, que inclourà 20 hores teòriques distribuïdes en 4 sessions de 5 hores cadascuna, en horari de matí de 9 a 2 al centre polivalent. Les places són limitades i les inscripcions romandran obertes fins al dilluns 22 de juny inclòs, mitjançant el Servei de Joventut a través dels següents canals, trucant al 667-849-709 o enviant un correu electrònic a joventut@abrera.cat. Els objectius del curs de premonitors i premonitores són capacitar amb eines, coneixements i valors als i les joves per començar a desenvolupar la tasca de suport al monitoratge de lleure, animar-los perquè un cop tinguin l'edat es formin com a monitors o monitores de lleure, experimentar de manera pràctica els aprenentatges assolits, iniciar-se en l'àmbit de l'educació no formal. I els continguts que inclou són què és el lleure educatiu, que fa un monitor o monitora de lleure, com es preparen les activitats, la idea a la pràctica, la seguretat i la responsabilitat, tècniques i recursos, entorn a tallers, cançons, danses, contes, jocs exteriors i d'interior, i el treball en equip.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026. A continuació repassem quines són les properes formacions programades. Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners. Es farà del dimarts 16 al divendres 19 de juny, en horari de 9 a 12. També es farà una formació per a l'obtenció del carnet de pont grua el dimecres 17 de juny, de 8:45 del matí a 7:45 de la tarda. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
6: Fórmula 40.
7: Fórmula 40. Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pauses.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. 4 de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5 de primària a Catalunya, segons un informe de l'UNICEF que ha presentat avui a Barcelona, i 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i altres riscos i fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenten un risc de suïcidi elevat. Escoltem el director científic de l'informe, Antonio Rial.
2: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, inclús el risc suïcida, pot ser 3 o 4 vegades major en xavales que se construyen exclusivament a través de les pantalles, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validació social, i que, por tanto, me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció de preus de l'electricitat i el gas explica en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de mercat de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
3: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguen les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
1: I després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Té un cost de 90 milions d'euros que assumirà el Consorci de la Zona Franca. I la Fiscalia s'oposa a la retirada de les mesures cautelars imposades a Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Collbató, el desembre de 2024. El jutjat va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obliga a presentar-se personalment al jutjat cada setmana. La defensa va demanar retirar-les, la Fiscalia s'oposa perquè diu que hi ha indicis de la mala relació pare fill i els informes, de la caiguda i el risc de fugida. I l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga masculina. 22 anys després, els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceo Gallec.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Abrera ha tornat a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una jornada dedicada a la igualtat i la sensibilització digital que ha tingut lloc aquest dijous 11 de juny al matí a la Casa de Cultura d'Abrera. Una iniciativa comarcal dedicada a la reflexió, al debat i la promoció de la igualtat de gènere. La trobada s'ha celebrat de 10 a 2:15 i ha reunit professionals, entitats i ciutadania en una jornada amb activitats centrades en la sensibilització social i les violències digitals sota el nom Violències Masclistes Digitals, Noves Formes, Nous Reptes. Amb aquesta iniciativa, Abrera reafirma el compromís amb la igualtat, la sensibilització i la creació d'espais de debat i reflexió al voltant dels drets de les dones i les noves formes de violència digital. La sessió va començar amb la benvinguda institucional a càrrec de la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Júlia Mirto, seguida de la presentació de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que ha compartit la seva experiència i reflexions al voltant de la igualtat i dels reptes socials actuals. La ponència, titulada Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la Manosfera a l'Acció, ha abordat les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Les valoracions de la jornada han estat molt positives. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera, Júlia Mirto, regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, i Esther Reales, tècnica municipal del Servei.
5: Molt contentes d'haver celebrat la subseu del 7è Congrés de les Dones aquí a Abrera. En aquest cas, el que hem fet des del nostre municipi ha estat defensar i poder reflexionar sobre les violències masclistes en l'àmbit digital. Això és important perquè ara possiblement és de les violències que més estan en el discurs i en el moment social actual, i és perquè són 24/7, 365 dies de l'any, i transgredeixen absolutament totes les normatives, totes les maneres de relació social. Hem estat acompanyades de la Carla Galeote, activista feminista, a les xarxes, que ens ha pogut explicar com es va generant tota aquesta violència en l'àmbit digital, i també hem reflexionat sobre possibles solucions o possibles maneres d'entomar aquestes violències. Agraïdes també al Consell Comarcal, que són qui generen tota aquesta reflexió amb el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que se celebrarà a l'octubre i que tindrem 7 dones d'Abrera com a representants. Des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem generant aquests espais de debat, aquests espais públics de debat, que són més necessaris que mai, més en un moment en el que, com veiem, doncs, sovint hi ha discursos d'odi o discursos que pretenen mindar les violències masclistes, i bé, doncs, aquesta és la nostra tasca i la seguirem exercint des de l'Ajuntament d'Abrera, com deia.
6: Molt positiva. La jornada d'avui ha estat molt interessant. Hem pogut centrar-nos en una temàtica que hem d'abordar, que és un gran repte que tenim per davant, que és l'abordatge de les violències masclistes digitals, i ho hem pogut fer amb una gran experta com és Carla Galeote, i també presentant el vídeo que vam fer en el projecte de violències invisibles, específicament en el que tractava violències digitals. I ha estat molt, molt bé la sessió pel fet de que avui ens hem pogut reunir tant ciutadania com professionals especialitzats en violències masclistes, com també diferents serveis del municipi, de l'Ajuntament, i per tant compartir i posar les eines i els nous reptes que tenim per endavant per tal d'abordar-los i poder elaborar les conclusions, el document aquest de conclusions que ens permetrà treballar amb la Comissió de Violències Masclistes Digitals, en les que participarem en el proper Congrés de les Dones del Baix Llobregat el 23 i 24 d'octubre.
4: I a continuació sentim Carla Galeote, activista feminista i advocada, i Vicky Castellanos, consellera comarcal de Feminisme i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
7: Crec que el que hem fet aquí és molt important, perquè no solament parlar de violències masclistes, sinó de parlar d'unes noves, que són les violències digitals, que estan molt invisibilitzades, però malauradament afecten a quasi totes les noies més joves. Llavors crec que el que hem fet avui, de parlar del futur, de parlar del present, del que està passant en les xarxes socials, i sobretot de com volem tenir una democràcia, si la volem tenir una democràcia que tingui una violència molt elevada i 24 hores, 7 dies a la setmana, on estan assetjant constantment a les dones, especialment les feministes, o si pel contrari volem una democràcia lliure d'aquestes violències. Llavors crec que el que fem aquí és molt important perquè anem en el camí correcte.
8: La valoració d'esta succede és increïble. Creo que totes les conclusions i totes les aportacions que s'han hecho tanto por parte de la ponente como de las personas que han intervenido enriquecerán muchísimo ese documento que podremos adjuntar al documento elaborado en esta comisión.
4: Les persones assistents també han participat en l'experiència de realitat virtual. Has vist el vídeo que circula de la Marina? Una proposta immersiva orientada a consciència sobre l'impacte de les violències digitals i la difusió de continguts íntims sense consentiment. El vídeo forma part del projecte Violències Invisibles, impulsat pel Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera amb finançament del Pacto de Estado, i coproduït amb l'empresa Bituls, encarregada de la filmació i producció. A través de la immersió en primera persona, les experiències permeten identificar situacions quotidianes de violència i fomentar l'empatia envers les persones que les pateixen. Finalment, la jornada va continuar amb una taula rodona per aprofundir en aquestes qüestions des de diferents perspectives professionals i socials, i l'acte va finalitzar amb la cloenda institucional a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i la consellera de Feminisme, Gent Gran i Diversitat Sexual i de Gènere del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Vicky Castellanos.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: A 5 bandes, tota la informació des de 5 punts del dial. Ràdio Abrera, Ràdio Esparreguera, Ràdio Martorell, Olesa Ràdio, Ràdio Sant Esteve. A 5 bandes, l'informatiu del Baix Llobregat Nord.
10: Comencem amb els titulars més importants de la setmana. El papa Lleó XIV visita el centre penitenciari de Brianzú a Sant Esteve Sesrovires. L'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, rep Núria Montserrat, la consellera de Recerca i Universitats. La Biblioteca Francesc Pujols de Martorell s'adhereix a la campanya Llegir té premi. La CUP d'Esparreguera vincula el retard del clavegueram amb les sancions de l'ACA. Olesa de Montserrat inaugura demà dissabte la nova biblioteca Santa Oliva. L'informatiu a 5 bandes el fem possible des de les redaccions de les ràdios municipals d'Abrera, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Martorell i Santa Esteve a Sarrovires, arrenquem el comarcal d'aquesta setmana. El papa Lleó XIV va visitar dimecres el centre penitenciari de Brians-1 a Sant Esteve Sarrovires, en la que és la primera visita d'un pontífex a una presó de l'estat espanyol. La visita ha estat acompanyada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, així com de l'alcaldessa de Sant Esteve Sarrovires, Roser Bruset, i del segon tinent d'alcalde, Enric Carbonell. L'acte, celebrat a l'interior del centre, ha reunit una vuitantena de persones internes dels centres penitenciaris de Brians-1, Brians-2 i Gualras. Lleó XIV s'ha adreçat en aquestes paraules als interns.
11: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido.
10: Un cop finalitzat l'acte, el papa Lleó XIV s'ha desplaçat fins a l'abadia de Montserrat. Aquesta visita s'emmarca en el viatge oficial que realitza a Catalunya amb motiu de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. L'impuls de la formació continua al teixit empresarial centra la visita a Abrera de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, aquest dilluns 8 de juny. L'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, ha rebut la consellera a l'Ajuntament per establir sinergies i presentar les microcredencials universitàries, formació acadèmica de qualitat impartida i certificada per les universitats catalanes i un instrument de transferència del coneixement de les universitats cap al teixit socioeconòmic.
4: La consellera ha signat el llibre d'honor del consistori abrerenc i seguidament ha tingut lloc una reunió de treball per abordar la formació contínua al llarg de la vida, amb més de 400 propostes formatives per a empreses i professionals del territori, així com el potencial d'Abrera per acollir un ecosistema de coneixement, recerca i innovació. Sentim Núria Montserrat i l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro.
12: Una visita, diria, hiperproductiva, donat tenim doncs, molts temes acabar de treballar amb Abrera. Hem parlat sobretot de la necessitat de continuar impulsant la formació contínua al llarg de la vida. Comptem amb un programa que permet la formació de treballadors i treballadores que estiguin actius, que no tenen per què haver cursat abans estudis universitaris. És un programa que diem microcredencials. Comptem amb més de 400 microcredencials que costen el coneixement al sector de l'empresa. I aquí, amb l'alcalde i els equips, doncs, tenim la voluntat d'explotar al màxim nivell el programa microcredencials. I també hem parlat de qüestions que ens uneixen, qüestions com el sector de la innovació i el sector de la recerca, on Abrera despunta i on Abrera també destaca. I nosaltres, des del Departament de Recerca i Universitats, continuarem amb aquest treball fi i en els propers, jo diria, setmanes, mesos, tindrem una proposta conjuntament amb Abrera, amb l'alcaldia, per enfortir i acostar encara molt més la recerca, el coneixement, la innovació, la ciutadania.
13: Està molt clar que el teixit empresarial del nostre municipi, és a dir, també del nostre país, ha d'estar acompanyat del coneixement, i el coneixement de la mà de la Conselleria d'Universitats i Recerca el que fa és apropar aquestes eines, fa viable la competitivitat, la millora, la capacitació dels nostres i les nostres treballadores.
4: La visita institucional de la consellera de Recerca i Universitats a Abrera ha servit per reforçar les vies de col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament abrerenc en àmbits estratègics com la formació contínua, la innovació i la transferència de coneixement.
10: La Biblioteca Francesc Pujols de Martorell s'adhereix a la campanya de foment de la lectura infantil i juvenil Llegir té premi. Aquest certamen, que arriba a l'11a edició, s'adreça a infants i joves d'entre 8 i 16 anys. Les inscripcions es poden fer al web

0: 25 de juny i acabarà el 31 d'agost d'enguany, amb dues dates incloses.
1: Aquesta s'adreça a nens entre 8 i 16 anys i aquí la idea és participar en uns llibres que has d'anar llegint, que els pots trobar a la biblioteca, és a dir, llibres que hi ha unes referències. Aquests llibres els trobaràs a la biblioteca i el que has de fer simplement és inscriure't i amb aquests llibres has d'anar responent tota una sèrie de preguntes que estan en aquest programa o en aquesta plataforma de Llegir té Premi. I l'inici del Llegir té Premi s'inicia del 25 de juny i finalitzarà el dia 31 d'agost.
0: I poden participar, doncs, tots els joves d'entre 8 i 16 anys que disposin d'un carnet propi de les biblioteques públiques de Catalunya. La participació és individual, però addicionalment cada participant pot crear o unir-se a un equip per accedir als premis d'equips que hauran de tenir un mínim de 2 i un màxim de 10 persones. Quan els premis s'estableixen dues categories, de 8 a 11 anys i de 12 a 16 anys, en cadascuna qui aconsegueixi sumar més punts durant cada una de les etapes del concurs guanyarà un smartwatch o pulsera d'activitat. Els segons, tercers, quarts i cinquens participants de cada categoria i etapa, així com l'equip guanyador de cada etapa, guanyaran un lot de 3 llibres infantil-juvenil.
2: La CUP vincula el retard del clavegram a les sancions de l'ACA i insta l'Ajuntament d'Esparreguera a pagar els deutes.
3: El portaveu de la CUP, Miguel Ángel Giral, ha contradit el relat del govern municipal sobre el bloqueig de les obres de connexió del clavegram de Can Rial i Mas d'en Gai. Mentre l'alcalde Juan Jurado critica l'Agència Catalana de l'Aigua pels retards, Giral apunta que l'existència de sancions impagades podria ser el motiu real.
4: L'Ajuntament es queixa que l'ACA no té ni pressupostada l'obra de connexió del clavegram. Però quan revisem els decrets, n'hi ha decrets que parlen de sobre una sanció que està imposada per part de l'ACA a l'Ajuntament per abocar a medi.
3: Segons el regidor Cupaire, existeix una sanció de l'ACA derivada d'uns abocaments en una arqueta situada al torrent Mal. L'alcalde l'havia qualificat aquesta situació de paradoxal, denunciant que se'l sancioni per unes infraestructures que l'ACA no ha executat. Jurado va explicar que ja es van reunir amb l'ACA poc després d'assumir l'alcaldia, però també en declaracions a Ràdio Esparreguera va lamentar fa unes setmanes que l'organisme no hagi complert els compromisos adquirits fa anys. No obstant això, Miguel Ángel Giral sosté que l'administració no pot pagar subvencions ni executar projectes a municipis que tenen deutes pendents. Per la CUP, la condició de deutor de l'Ajuntament impedeix que l'ACA prioritzi els 3 milions d'euros necessaris per a l'obra. Giral proposa una estratègia diferent a la confrontació actual. Pagar primer la sanció per recuperar la solvència administrativa davant l'organisme. D'aquesta manera, afirma, el consistori tindria molta força per exigir el compliment dels convenis signats fa anys.
2: Just per Esparreguera acusa el regidor de mobilitat d'improvisació en la prova pilot de les parades del bus de l'Ateneu.
3: El portaveu de Junts per Esparreguera, Jordi Mestres, considera que la prova pilot impulsada pel regidor de mobilitat i accessibilitat, Alfons Puche, a les parades d'autobús de l'avinguda de Francesc Macià ha estat un error de planificació. En una entrevista als serveis informatius de Ràdio Esparreguera, Mestres ha valorat la decisió del govern municipal de modificar parcialment la senyalització després d'un mes de seguiment tècnic. Segons el portaveu de Junts, la prova pilot s'ha allargat excessivament i ha provocat problemes de circulació en una de les principals vies del municipi. Mestres assegura que el govern ha anat introduint canvis successius sense encertar una solució definitiva.
5: Jo crec que ha sigut més un problema aquí del regidor de mobilitat, un problema de sentit comú, sobretot, i també de respecte als ciutadans. Perquè les proves pilot, al final, o les fas amb una poca durada o les fas amb un carrer secundari. És a dir, quan anem a fotre una prova de pilot, ostres, si la hem de fer a la via principal i l'hem de fer on la gent va, diguem-ne, que el porta per anar a treballar i el portes per anar a les escoles, doncs, bueno, això et generarà, ho saps, et generarà problemes, no? I hem vist posar pilones de plàstic, posar-ne metàl·liques, no? De ferro, treure'n, posar-ne, pintar places, treure aparcaments, anar al taxi, i al final això què demostra? Demostra una improvisació.
3: Mestres ha afirmat que la rectificació anunciada per l'Ajuntament en la parada en sentit sud és positiva, però considera que arriba tard. El portaveu de Junts sosté que la modificació arriba després de setmanes de queixes veïnals i de problemes de trànsit. El portaveu de Junts també ha qüestionat els informes tècnics que, segons el govern municipal, han servit de base per adoptar les mesures. Mestres ha criticat especialment l'argument que defineix la parada d'autobús al mig de la calçada com un semàfor virtual per reduir la velocitat dels vehicles. El portaveu de Junts també ha assegurat que els mateixos informes reconeixen afectacions a la circulació en hores punta. En aquest sentit, ha criticat que el govern atribueixi part dels problemes al comportament dels conductors.
2: Olesa de Montserrat inaugura aquest dissabte 13 de juny la nova biblioteca a Santa Oliva, un dels projectes culturals i de transformació urbana més importants dels darrers anys al municipi. L'acte institucional, obert a tota la ciutadania, començarà a les 11 del matí i un cop finalitzat, les noves instal·lacions es podran visitar lliurement fins a la 1 del migdia.
6: La renovació integral de l'equipament culmina un projecte llargament esperat que permet a Olesa disposar d'una biblioteca adaptada als nous usos i necessitats del segle XXI. L'acte comptarà amb la presència de l'alcalde, Marc Serrador, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, el diputat delegat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Pau González, i la regidora de Cultura, Emma Duran. La nova biblioteca, a més que ha doblat la seva superfície, passant de 817 a 2.030 metres quadrats. El nou edifici s'incorpora una gran sala central de lectura, espais per a l'estudi i el treball en grup, sales polivalents, àrees de formació i una àmplia zona infantil. També disposa d'un dipòsit documental amb capacitat per a més de 20.000 documents i una capacitat total de fins a 58 volums. Més enllà de l'ampliació física, segons l'alcalde d'Olesa, Marc Serrador, el projecte aposta per convertir la biblioteca en un espai de convivència, participació i cohesió social.
7: Sí que representa la culminació d'un trajecte que ha fet aquest ajuntament doncs, molt important i l'inici d'una nova etapa amb una nova biblioteca gran, bonica, per estrenar, que ha de marcar doncs, la potencial cultural i de lectura i com a equipament públic doncs, de les properes generacions olesans i olesans.
6: L'equipament destaca també per la seva integració amb el parc municipal i per la incorporació d'una coberta verda accessible, concebuda com una extensió de la biblioteca a l'aire lliure. El nou edifici ha estat dissenyat amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica amb ventilació natural, aerotèrmia, plaques fotovoltaiques i sistemes de recollida d'aigua de pluja. La transformació de la Biblioteca Santa Oliva ha suposat una inversió de 4,7 milions d'euros finançada per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
2: La Colla de Gegants de Martorell commemora demà dissabte 13 de juny el 80è aniversari d'en Ferran i na Isabel, la parella de gegants històrica del poble. La celebració inclourà una jornada festiva amb una catifa de Corpus commemorativa, una cercavila amb colles convidades, parlaments, bars de lluïment, concerts de gralles i disc jockey.
0: La programació començarà a 4:45 de la tarda amb l'elaboració d'una catifa commemorativa a la plaça de l'Església, feta amb elements naturals i oberta a la participació de tothom, explica el president de Gegants de Martorell, Jordi Escoda. Es tracta d'una iniciativa inèdita per la colla que busca connectar l'aniversari amb la tradició del Corpus Christi, estretament vinculada als orígens dels gegants, ja que es van estrenar pels vols d'aquesta festivitat de l'any 1946.
8: Està totalment vinculat amb la Diada Corpus i com que els gegants es van estrenar pels vols de Corpus del 1946, doncs era com una forma de vincular els gegants amb la seva història i serà una catifa que s'identificarà clarament des dels 80 anys de la parella. Bueno, una mica l'obrar la colla i si algú s'hi vol sumar per muntar la catifa. És una catifa senzilla perquè és la primera vegada que en fem una. Elements naturals. Hi haurà alguna flor, però elements naturals. Escorça, poden haver-hi fulles, poden haver-hi tiges, bueno, una mica elements naturals o sal, perquè bueno, la flor és molt cara.
0: A partir de 6:45 de la tarda tindrà lloc la plantada al carrer Montserrat al costat de l'estació de ferrocarrils Martorell Enllaç. Mitja hora més tard, a 7:00, s'iniciarà una cercavila. La celebració comptarà amb la participació dels gegants de Castellbisbal, Ripoll i Badalona, així com dels capgrossos de Martorell. Un cop finalitzada la cercavila, pels vols de les 8 del vespre a la plaça de l'Església hi haurà parlaments institucionals i els tradicionals balls de lluïment. La jornada continuarà a 11:15 de la nit amb un ball de gralles a càrrec dels Quatre Vents, una formació que adapta cançons actuals a instruments tradicionals. La festa acabarà amb una sessió musical de DJ Pablo.
2: El Centre de Formació d'Adults d'Esparreguera obre la preinscripció del 19 al 29 de juny amb una nova oferta de català inicial.
3: El Centre de Formació d'Adults d'Esparreguera obrirà del 19 al 29 de juny el període de preinscripció pel curs 2026-2027. El centre manté una oferta formativa àmplia que inclou el graduat en educació secundària per adults, cursos d'idiomes, informàtica, formació instrumental i preparació per a les proves d'accés a cicles formatius i a la universitat. Aquest serà el primer curs que Joan Carlos Díaz Rodríguez afrontarà com a director nomenat per un mandat ordinari de 4 anys. Després d'un primer any amb un nomenament extraordinari, la nova direcció es marca objectius relacionats amb la renovació metodològica, l'enfortiment de les relacions amb l'entorn i l'actualització de documents estratègics del centre.
9: Renovar alguns documents del nostre centre, per exemple, el projecte educatiu de centre ja porta uns quants anys, vale? les NOF, vale? Que són les normes d'organització i funcionament del centre, vale? I no tenim elaborat, per exemple, el pla de convivència. I llavors, doncs, el primer curs del mandat doncs seria fonamentalment doncs això, doncs una miqueta doncs a elaborar aquest document.
3: En declaracions a Ràdio Esparreguera, el director ha explicat que una de les prioritats serà avançar cap a metodologies més competencials i actives, coincidint amb els futurs canvis curriculars previstos per a l'educació d'adults. També ha destacat la voluntat de reforçar la col·laboració amb entitats, centres educatius i administracions del territori. Entre les novetats del proper curs destaca la incorporació d'un curs de català a nivell 1, adreçat principalment a persones nouvingudes. Segons el director, aquesta proposta complementa l'oferta existent al municipi i dona resposta a la necessitat d'apropar l'aprenentatge inicial de la llengua catalana a nous col·lectius.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Dilluns, 1 de juny, va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals en els barris d'Abrera.
10: Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva, segons una planificació establerta per barris, amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació ha començat al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny. Tot seguit, els equips es traslladaran a les carpes amb treballs previstos del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada es duran a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, és previst treballar-hi els dies 22 i 23 de juny, i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran el 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania, i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes, que creixen residualment a les voreres i calçades. I amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
2: En el marc del desplegament del projecte d'instal·lacions fotovoltaiques en equipaments municipals de Sant Esteve als Arrovires, la propera setmana començaran les obres per instal·lar pèrgoles fotovoltaiques a gran part de l'aparcament del complex esportiu municipal. En total s'hi col·locaran 394 panels fotovoltaics amb una potència de 200 kW pic. La durada prevista dels treballs és d'uns 2 mesos. Els treballs consistiran en la col·locació de les bases de formigó que han de sostenir les pèrgoles. Un cop assentades, s'instal·laran els suports i les cobertes i, finalment, les plaques fotovoltaiques. El projecte inclou la col·locació d'un gàlip a l'entrada de l'aparcament per limitar l'alçada dels vehicles a 2,3 metres. La instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques a l'entorn del complex esportiu s'emmarca en l'estratègia municipal d'impuls de les energies renovables i contribuirà a la futura creació d'una comunitat energètica local. Actualment, ja s'han desplegat instal·lacions fotovoltaiques en diversos equipaments municipals. Olesa de Montserrat celebra aquest cap de setmana, 13 i 14 de juny, una nova edició de la Cursa del Foc. La prova, organitzada pel Club Atletisme Olesa en el suport del Departament d'Esport de l'Ajuntament i la col·laboració de més d'una vuitantena de voluntaris i diverses entitats del municipi, tornarà a omplir els carrers d'Olesa d'esport.
6: Les activitats començaran dissabte amb una jornada pensada especialment per als més petits. La plaça de Catalunya serà el centre neuràlgic de la cursa, amb el repartiment de dorsals durant tot el dia i una gincana infantil al matí. A partir de les 6 de la tarda es disputaran la cursa adaptada i les curses del Fogonet, amb recorreguts de 300, 600 i 1.000 metres. La jornada es tancarà amb la Milla Open Solidària, una cursa homologada de 1.609 metres que recorrerà l'avinguda Francesc Macià entre els carrers dels Arbres i el carrer de Jacint Verdaguer. Diumenge arribarà el plat fort amb la celebració de la cursa del foc, que ofereix dues distàncies de 5 i 10 quilòmetres. El responsable tècnic de la prova, Raül Agudó, ha destacat el prestigi que ha assolit la cursa, considerada una de les millors proves de 10 quilòmetres de Catalunya.
11: Repetim cada any, i no em cansaré de dir-ho, des del 79 a Olesa fa cursa popular als voltants de la Festa Major. Això ha tingut diferents formats. Des de fa 19 és la cursa del foc, ininterrompidament, menys l'any de la Covid, que ningú va fer res. Amb campionats de Catalunya l'any 21, amb certes activitats sèries, i ara, com dèiem, està reconeguda com una de les millors, o si no la millor cursa de 10 quilòmetres del mes de juny a Catalunya, per el tipus del circuit i el tipus de servei que donem.
6: Enguany el circuit presenta petites modificacions a causa de les obres de l'avinguda de Francesc Macià. La sortida es farà en direcció al barri dels Closos i, per garantir una millor fluïdesa entre participants, s'han separat els horaris de sortida. La cursa de 10 quilòmetres començarà a 8:45 del matí i la de 5 quilòmetres a 9:45.
2: Des de la Brigada Municipal i el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Abrera, es treballa en les instal·lacions de la piscina municipal d'estiu per la seva posada a punt en diferents tasques de manteniment, adequació i condicionament per garantir un bon inici de temporada i que la ciutadania pugui gaudir d'unes instal·lacions en òptimes condicions. La temporada es va iniciar el diumenge 7 de juny i s'allargarà fins al 6 de setembre, a noves zones d'ombra.
10: Durant les darreres setmanes s'han dut a terme tasques d'adequació de la zona de gespa, plantació de 5 arbres nous, la implantació d'un sistema de filtració nou, s'ha transplantat de gespa nova i abonat a tot el recinte, s'ha posat en servei els sistemes d'anàlisi d'aigua en continu de les piscines, el sanejament de la ceràmica dels vorals, la neteja i desinfecció del sistema d'aigua de la xarxa calenta i freda, i s'estan instal·lant noves estructures d'ombres per doblar la superfície que hi havia fins ara. Recordem que diumenge 7 de juny passat va arrencar la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. A continuació sentim algunes de les persones usuàries de l'equipament el primer dia d'obertura.
12: Está un poquito fría, pero sí, me gusta y es grande.
13: A mí me gusta mucho porque así puedo nadar con mis amigos, pasármelo bien, con mi familia.
14: Yo os recomiendo venir a la piscina porque pues está bien y con el calor de ahora pues si queréis refrescar, venir.
15: La piscina la veritat que està molt bé, han millorat molt la gespa. Sí que falten algunes zones d'ombra i tal que encara no estan acabades, però bueno, confiem en que ho facin ràpid i sigui una temporada d'estiu plena.
16: Tienen buen césped este año y parece ser que van a hacer buenas sombras.
17: M'ho he passat molt bé, hi havia molta gent, ha estat molt divertit i la veritat que ja tenia moltes ganes de venir, ha estat dur aquest hivern i ara ja per fi cap a la piscina tots els tindes.
10: L'horari de la piscina municipal d'estiu d'Abrera és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i recordem que les persones abonades al camp poden disposar també del servei de la piscina d'estiu durant tota la temporada utilitzant el carnet d'abonat del camp al control d'accés.
2: La piscina municipal d'estiu d'Olesa engega la temporada aquest dissabte a 13 de juny i romandrà oberta fins al 6 de setembre. De cara a la nova temporada, l'Ajuntament ha executat diverses actuacions de millora per incrementar la comoditat i la seguretat dels usuaris.
6: Entre les principals novetats destaca l'ampliació de les zones d'ombra amb la instal·lació de dues noves pèrgoles, teles d'ombreig i la plantació d'arbres. Segons la tècnica del Departament d'Esports, Jan Badal, aquestes actuacions permeten oferir més espais protegits del sol i integrar-los millor en l'entorn natural de la piscina.
18: El que hem fet és ampliar la zona d'ombra. Teníem dues pèrgoles i n'hem posat dues més. I llavors, a l'espai que hi ha entre pèrgoles també, hem comprat unes teles d'aquestes com d'ombreig que van foradades per poder ampliar al màxim possible el tema de l'ombra. També hem aconseguit, s'ha treballat des del departament de brigada, els jardiners ens han plantat 5 arbres nous. Sí, perquè tot el que és pèrgoles, no, i aquests elements són bonics també i fan ombra, però nosaltres, tenint l'entorn natural que tenim, sempre intentem treballar per aconseguir, doncs, això, espai natural.
6: També s'ha intervingut al bas de la piscina per solucionar incidències relacionades amb la pintura i les relliscades detectades la temporada passada. Paral·lelament, s'ha reforçat el servei de neteja i s'ha incorporat personal de vigilància per garantir una millor convivència i seguretat dins del recinte. Pel que fa als preus, l'entrada diària és de 3,20 euros els dies feiners i de 4,80 euros els caps de setmana i festius. També s'ofereixen abonaments de 10 entrades, de mitja temporada i de temporada completa. Els abonaments es poden tramitar presencialment amb cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o bé de forma telemàtica a través de l'apartat de tràmits d'esports del web municipal, on també es poden consultar els horaris, descomptes i la resta de serveis disponibles.
2: L'Ajuntament de Martorell i l'Escola Municipal de Música de Martorell organitzen una nova edició de la Festa de la Música. L'esdeveniment comptarà, a partir d'avui fins al 20 de juny, amb una programació diversa que combinarà concerts, espectacles familiars, teatre, activitats escolars i homenatges a figures locals.
0: La programació arrenca avui divendres a l'Auditori Joan Cererols amb Impro Show Music, un espectacle d'improvisació on els actors crearan escenes, cançons i coreografies a partir de les propostes del públic. Demà dissabte, la Sala Teatre del Progrés acollirà una proposta que arrossega la gent més jove, com és el Universo del K-pop, el gran tributo musical. El diumenge al matí, la plaça de l'Església rebrà l'espectacle El Maître de la companyia Jam, mentre que la Sala Teatre del Progrés serà l'escenari d'Estiu Coral, amb les actuacions de les Veus del Progrés i la Coral Mig To d'Igualada. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Martorell, Sergi Corral, explica que amb la Festa de la Música es vol defensar la música feta a nivell local, a més de donar valor al talent musical que forma part de la població.
19: Al llarg de tots aquests dies podreu trobar en un programa a les diferents dependències municipals i a l'app Fes Martorell les diferents propostes musicals precisament que hem pensat des del Departament de Cultura per aquest dia de la Festa de la Música. Val a destacar sobretot la participació de l'Escola de Música, on durant aquests dies hi ha diverses propostes fan mostra del que venen aprenent i del talent que tenim a Martorell. Bé, tot plegat una sèrie d'activitats musicals que el que pretén precisament és defensar la música feta en el nostre municipi i també la que està feta fora.
0: Les activitats de la Festa de la Música s'allargaran fins al 20 de juny i es poden consultar al web martorelldigital.cat. Les localitats es poden trobar a entrades.martorell.cat.
2: El projecte de l'Escola Taekwondo Sarrovires creix exponencialment en tots els àmbits. En la competició nacional i internacional, en l'esport inclusió, en la iniciativa del Para Taekwondo i també com a escola. Dissabte passat, més de 200 alumnes van prendre part en una espectacular exhibició celebrada a Olesa de Montserrat. Alberto Bonilla, mestre del Club de Sant Esteve a Sarrovires, subratlla l'important grau de creixement del taekwondo sarrovirenc.
20: La primera, el crecimiento exponencial de los competidores, que están creciendo muchísimo y en unos niveles que, bueno, podríamos decir máximos, ¿no?, de las competiciones, porque estamos pisando ya a nivel internacional y otra vez mundial, ¿no?, como se ha clasificado Guillermo otra vez. Y por otro lado, haría la parte de escuela, ¿no?, donde hemos hecho una exhibición este sábado pasado y fue una exhibición espectacular, la verdad.
2: El club també treballa en l'àmbit de l'esport inclusiu en el parataekwondo. S'ofereix atenció personalitzada als nens amb necessitats per tal que també puguin gaudir de les competicions de taekwondo adaptat. Us hem parlat des de les redaccions de les ràdios municipals de Breda, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Martorell i Sant Esteve Sarrovires. Tornem la pròxima setmana amb una nova edició de l'informatiu comarcal. Que passeu un bon cap de setmana.

Música i informació. Ràdio Brera. Fórmula 40 a Ràdio Brera. A Ràdio Brera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Brera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha abandonat finalment Tenerife amb el Falcon del rei Felip VI després que l'avió amb el que havia de volar fins al Vaticà hagi sofert una avaria. La sortida estava prevista a les 5 de la tarda, però s'ha acabat produint dues hores més tard, quan passaven uns minuts a les 7. El pontífex s'ha vist obligat a endarrerir així el comiat del viatge oficial a Espanya, que el va dur primer a Madrid, després a Barcelona, on va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i finalment a Tenerife. Avui, en què el protagonista del viatge ha estat bona part dels actes del Sant Pare relacionat amb la immigració. I la patronal Foment de Treball adverteix una excessiva regularització política que estaria impactant en la pèrdua de la competitivitat econòmica a Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Foment del Treball considera impossible que hi hagi salaris alts a Catalunya si no millora la productivitat de l'economia i demana un entorn favorable amb inversió per modernitzar sectors tradicionals i incorporar la tecnologia. Joan Roget és el vicepresident de Foment del Treball.
2: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
1: I Manuel Bustos ha estat condemnat a 8 mesos de presó la sentència d'una de les peces separades de l'anomenat cas Mercuri. En aquest cas, la sentència ha estat de conformitat i s'ha assolit en la vista prèvia al judici, que no ha calgut celebrar. Se'l condemna a 5 mesos de presó i una multa de 34.000 euros per un delicte continuat de tràfic d'influències a 3 mesos i un dia per malversació de cabals públics i a inhabilitació especial durant 10 mesos per prevaricació administrativa. És la sentència de la investigació del Consorci de Residus per la contractació irregular de persones afins al PSC. I el regidor de Junts i membre del govern local de l'Ajuntament de Salt, Jordi Subils, ha presentat la seva dimissió aquesta tarda. La renúncia arriba després que ahir assistís a un acte d'Aliança Catalana en què es va anunciar el candidat de Girona i estrenar la nova seu del partit. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha anunciat que després de veure la seva presència en aquest acte, que li ha demanat que abandoni el govern local, recordem, format per un pacte entre Esquerra Republicana i Junts.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte, 13 de juny, hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es poden visitar des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. D'11 a 12, al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera, l'alumnat de l'Escola Municipal de Música d'Abrera oferirà un concert de combos. A partir de les 6 de la tarda, a la sala municipal, el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera oferirà el seu espectacle musical. De 6 de la tarda a 11 de la nit, al Casal Social de Can Vilalba, podrem gaudir d'un tardeo amb les actuacions de Son de Cajón i DJ.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Durant el matí d'aquest diumenge 14 de juny se celebra el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera pels carrers, places i indrets del municipi. El lliurament de premis tindrà lloc a partir de les 2 del migdia a la Casa de Cultura d'Abrera. Les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge mitjançant instància específica a la seu electrònica al web abrera.cat. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera, amb ball, al pavelló poliesportiu municipal. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol Hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:45, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686 253 157 i el perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el pavelló municipal d'esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:45 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:45 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:45 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia, i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de la Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Obrera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera.

Mira, que ho he estat pensant i jo què sé, que fa dies que no estic bé, m'estic ratllant i ara estic en un moment que necessito respirar una mica, fluir. I crec que t'ho estic fent passar malament i això em fa mal, no sé. Potser millor donar-nos un temps. Sé que sóc jo, eh? Perquè ara et puc per retreure res, però...

0: Que ets massa bon tio.
1: No, de veritat, eh? T'ho juro, tio, que em rebenta el cervell. Digue'm, jo què sé, que no ho senties de veritat.
0: Ets massa bon tio.
1: Que no m'has estimat. Digue'm, que no t'has enamorat.
0: Ets massa bon tio.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat que es pronunciarà el dia 7 de juliol. Diuen que no hi ha temps per obrir les deliberacions a l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu. Un robatori violent en una joieria de Barcelona aquest matí manté viu el debat per la preocupació a causa de l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
3: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
2: Una petició que els experts també consideren imprescindible si es vol arribar a una solució encara per evitar el que és impredictible. El Xavier Torrents, director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça de l'escenari pitjor és real.
4: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencen a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
2: I Sant Fruitós del Bages tindrà una cinquantena de nous pisos per a joves. L'Ajuntament ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i gestió d'habitatges de protecció oficial. I el sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona i amb els boscos humits per les pluges dels darrers mesos. Tot i això, sempre s'ha d'anar amb precaució.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
5: Cada fin de semana vida con el mejor house. DJ Xavi Sariche te trae una sesión.
6: Los viernes a partir de las 9 de la noche.
7: Disfruta con su dark house.
8: I just want to see you clap your hands.
9: En Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Rura. El papa Lleó XIV ha abandonat finalment Tenerife amb el Falcon del rei Felip VI després que l'avió amb el que havia de volar fins al Vaticà hagi sofert una avaria. La sortida estava prevista a les 5 de la tarda, però ha acabat produint-se dues hores més tard, quan passaven uns minuts a les 7. El pontífex s'ha vist obligat a endarrerir així el comiat del viatge oficial a Espanya, que l'ha dut primer a Madrid, després a Barcelona, on recordem va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i finalment a Tenerife. En aquesta última part del viatge, avui la immigració ha estat la protagonista de bona part dels actes del Sempare. I 4 de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona, i 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i altres riscos i fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenten risc de suïcidi elevat. El director científic de l'informe és Antonio Rial.
2: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fons del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps per obrir les deliberacions a l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i ho faran després de les vacances d'estiu. I els bombers tenen previst resseguir demà amb helicòpter la costa que va des de Roses fins a Begur, abans de suspendre la recerca del jove de la moto d'aigua desaparegut des de dimecres a la nit. La recerca d'avui s'ha aturat en fer-se fosc, i es reprendrà demà al matí. Ahir la policia de Pals va trobar la moto volcada a la platja, a tocar del terme de Begur. El noi de 16 anys va sortir en una sortida guiada i els responsables de l'empresa van alertar cap a 10:45 que no havia tornat com la resta del grup a la platja. I els 27 països que formen part de la Unió Europea han acordat avui desbloquejar les negociacions d'adhesió amb Ucraïna i Moldàvia. La presidenta Ursula von der Leyen ha explicat que dilluns vinent, en el marc de la primera conferència, s'obrirà el primer bloc de negociació.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Bienvenidos al Power.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: pasó.
1: Hora 23.
0: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: paso. Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en la Habana.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien
2: clarito. Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.
1: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils. Yeah. Get the feeling coming up from the ground.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.